0: Mallorca.
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es.
2: Fa més de 70 anys vàrem aprendre que aixecar un futur sòlid demana respecte per la nostra terra. Avui, a Dolmat Group, unim l'experiència familiar amb la màxima eficàcia i seriositat. Complim terminis, garantim qualitat, perquè cada projecte és un compromís compartit. Dolmat Group, excavacions i obres integrals. La teva confiança, el nostre motor.
3: Somos música, somos deporte.
4: La ràdio que te acompaña.
5: Un pelotazo que no te puedes perder es este de Lil Nas X. Esto se llama Sun Goes Down y suena ya aquí en tu radio, la número uno. Sube el volumen. Oh.

0: Arriba el premi final Club de Dames del Trot, quart memorial Maria Garcias. El renovat hipòdrom de Sant Pardo acollirà el proper divendres, dia 11 de setembre, aquesta gran festa que enguany apadrinarà la campiona ciclista Mavi Garcia. Carreres de ponis, espectacle equestre, animació infantil, mercat artesanal... T'apareix molt? I d'espera, que encara n'hi ha més. Sopar a la fresca, actuació musical, club de ball marina i animació amb el DJ Titi. I tot això amb entrada gratuïta. No t'ho pots perdre. Hipòdrom de Sant Pardo, divendres 11 de setembre, a partir de les 8 del capvespre. Organitza Club de Dames del Trot a benefici d'Espanoc. Patrocina Albamar Hotels, Institut de l'Esport Típic de Mallorca i Federació Balear de Trot.
1: Euroreciclaje Balear, líderes en compra de chatarra y metales con los mejores precios del mercado. Recogidas rápidas con pago inmediato y gestión integral de residuos para empresas, cumpliendo toda la normativa. Cobre, aluminio, hierro, acero inoxidable, baterías y mucho más. Confía en profesionales con experiencia, seriedad y el mejor servicio. Nos encontrarás en

0: Torna Moscat, la mostra de cervesa artesana de Mancor de la Vall. Divendres dia 11, al Moscardí, la milla nocturna, com cada any. El dissabte 12 de setembre, a partir de les 4 i mitja de l'hora baixa, concerts i música en directe i gratuïta. Gastronomia, concurs de cervesa artesana i, sobretot, molt bon ambient. Organitza Confraria Cervesera Llépols del Llúpol. Patrocina Ajuntament de Mancor de la Vall. Dies 11 i 12 de setembre, 14a mostra de cervesa artesana. I esperam.
1: Fitwi Radio.
2: La mejor.
1: La mejor selección de éxitos dance pop. Sintoniza la diferencia.

0: Ja.
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.

0: Arriba el premi final Club de Dames del Trot, quart memorial Maria Garcies. El renovat hipòdrom de Sant Pardo acollirà el proper divendres, dia 11 de setembre, aquesta gran festa que enguany apadrinarà la campiona ciclista Mavi Garcia. Carreres de ponis, espectacle equestre, animació infantil, mercat artesanal... T'apareix molt? I d'espera, que encara n'hi ha més. Sopar a la fresca, actuació musical, club de ball marina i animació amb el DJ Titi. I tot això amb entrada gratuïta. No t'ho pots perdre. Hipòdrom de Sant Pardo, divendres 11 de setembre, a partir de les 8 del capvespre. Organitza Club de Dames del Trot a benefici d'Espanoc. Patrocina Albamar Hotels, Institut de l'Esport Típic de Mallorca i Federació Balear de Trot.
1: Fitwi Radio, tu música.

0: Arriba el premi final Club de Dames del Trot, quart memorial Maria Garcies. El renovat hipòdrom de Sant Pardo acollirà el proper divendres, dia 11 de setembre, aquesta gran festa que enguany apadrinarà la campiona ciclista Mavi Garcia. Carreres de ponis, espectacle equestre, animació infantil, mercat artesanal... T'apareix molt? I d'espera, que encara n'hi ha més. Sopar a la fresca, actuació musical, club de ball marina i animació amb el DJ Titi. I tot això amb entrada gratuïta. No t'ho pots perdre. Hipòdrom de Sant Pardo, divendres 11 de setembre, a partir de les 8 del capvespre. Organitza Club de Dames del Trot a benefici d'Espanoc. Patrocina Albamar Hotels, Institut de l'Esport Típic de Mallorca i Federació Balear de Trot.
1: ¿Perdiste las llaves? ¿Tu cerradura no responde? Tranquilo, en Caseman tenemos la solución. Expertos en venta de cerraduras, bombines de todo tipo, copias de llaves y, lo mejor, trato rápido, seguro y 100% personalizado. Llámanos ahora al 871-040400 o visítanos en Archiduque Luis Salvador 61. Caseman Cerrajeros. Tu seguridad en buenas manos.
2: Fitwear Radio. Fitwear Radio.

0: No.
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
2: Fitwi. Tu ràdio cercana.